0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dilluns 28 de setembre del 2026. Encetem la darrera setmana de setembre, també la primera d'octubre, i que ens portarà en previsió en l'agenda el dimecres dia 30, el ple ordinari corresponent a setembre en l'Ajuntament de La Vall d'Uixó. Comencem, com sempre, amb la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: Comença la setmana amb 28 graus de màxima, 18 de mínima, en vent del sud-est a 10 km hora i també amb inestabilitat que podria deixar algun ruixat ocasional. Núvols i sol van a ser la previsió dels pròxims dies, al igual que el vent que bufarà del sud-est, que era l'índex ultravioleta en nivell 5. Venim de celebrar en el dia d'ahir el Dia Mundial del Turisme amb visites gratuïtes al Museu Arqueològic de la Fàbrica de la Llum i al poblat de Sant Josep. Des de la Regidoria de Turisme s'havien programat aquest tipus d'activitats i també per part del regidor Javier Ferrer s'ha donat a conèixer ja xifres, datos de com ha estat el turisme des de l'inici de l'any fins a meitat d'este mes de setembre.
2: Des de l'1 de gener fins al 15 de setembre. Tenim que destacar que les visites que hem tingut a les coves de Sant Josep, en la visita clàssica, la visita de la barca, ha augmentat un 7,5% durant aquest període, destacant que hem tingut una desestacionalització, que el major increment l'hem tingut fora de l'època estival. Per tant, és un dels objectius per als que treballem des de turisme i des d'Ensebai, com dic, per a desestacionalitzar i diversificar l'oferta turística del poble. Tenint en compte que vam tindre l'incendi, que l'incendi es va fer perdre més de 5.000 entrades durant els dies de l'incendi més important i els dies després, que evidentment van tindre cancel·lacions. Si no, aquest increment haurà sigut superior al 10%.
0: I també donava xifres de lo que ha sigut la posada en marxa del Parc Aquàtic de Sant Josep, per a que la gent el coneguera i també per a què servirà, per a Ensebai, per a detectar possibles subsanacions de cara a la temporada, la oficial, la bona, que ja serà a partir de l'estiu del 2027.
2: En les tres setmanes que hem tingut obert hem rebut passa de 12.000 visites al parc, una mitja aproximada de 850 persones al dia. Vull dir que ha sigut espectacular, hem aconseguit el que volíem, que era, com dic, donar a conèixer el parc, aconseguir el feedback de la gent que ens donava sobre les instal·lacions i aixina, a partir d'allà, i ja de fet estem treballant en aquestes millores o en aquestes defectes que s'han pogut detectar durant les tres setmanes de funcionament. Després, respecte a lo que és les coves, no? La tenda oficial, hem posat en marxa la tenda oficial.
0: Més coses del cap de setmana, de la programació de les festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist. Ahir diumenge va haver el campionat local de pàdel i de cara a este proper dissabte, ja el tercer dia del mes d'octubre, tindrà lloc una jornada d'exposicions taurines a la seu social i també l'exposició de corones que han lluït les regines de la ciutat al llarg de la seva història. També del cap de setmana tenim que contar-los que s'ha celebrat el Festival Internacional de Folclore Ciutat de la Vall d'Uixó, de Arcude, i ja la previsió per a futures edicions és que el mes de setembre puga estar centrat a coses de folclore, com ens avançava dies enrere Javier Peñarroja.
3: La idea és, de cara al futur i a poc, anar fent que setembre acabi sent un mes d'actes d'Arcude. Entonces, durant tot setembre anar organitzant coses.
4: En Caixa La Vall estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa La Vall, siempre al teu costat.
5: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: En clau política, avui coneixerem finalment com queda la candidatura d'Esquerra Unida de la Vall per a les properes eleccions municipals del 2027. No la candidatura al complet, però sí la persona que la encapsulará y posiblement les quatre persones que continuaran en la llista, el cinc primer, en definitiva. S'ha fet girar este anunci oficial al de Jorge Marqués, que de moment és la única confirmació oficial que tenim dels candidats a les municipals de la Vall del proper any. Precisament Jorge Marqués presentava les línies del projecte amb què Compromís concorrerà a les eleccions, centrat en l'habitatge, els barris i la identitat local, del que dia no hi havia que perdre-la.
6: Estem perdent la nostra identitat perquè el sistema està menjant-se la identitat comercial de les nostres ciutats. És a dir, tu entres per l'Avinguda Europa de la Vall i et trobes un McDonald's, un Burger King, un Lidl, un Mercadona, val? I vas a Vila-real i entres per la rotonda i te veus un Burger King, un McDonald's, un Lidl. Vas a Borriana, entres i te veus un Burger King, un Lidl, un McDonald's. A dia d'avui és més fàcil en una ciutat comprar un hamburguer, val, a un euro o a dos euros, que anar a menjar-te un plat de manetes, anar a menjar-te uns caragols, el que ha identificat gastronòmicament una ciutat. I d'això també ha de garantir l'Ajuntament de no perdre aquesta dieta mediterrània fronte, i mira, ho dic sense complexes, fronte a un model de consum yanqui.
0: Darrers dies del mes de setembre, mirant la tardor que ja estem, mirant les pluges, i especialment enguany interessaria que ploguera de manera ordenada. Tot això relacionat amb l'incendi que va patir la nostra zona el passat estiu. Juan Fuertes demana i se desitja.
7: Lo ideal crec jo que seria que ploguera per lo menos un parell de o tres o quatre tormentetes suaus, que deixara créixer algo de verd, de brossa, que permetera retindre tota aquesta erosió. Però clar, si ara ve, com tu dius, si s'adana i cauen 200 litres en 24-48 hores, pues farà més mal que bé, des de luego. Quasi que te diria que seria millor que tinguérem una tardor seca, saps? I que la brossa anaríssim poquet a poquet, que pegara la trompa ixa que necessitem, perquè necessitem aigua, ja fa molt de temps que no plou, però d'aixa manera no, és preferible que no plouera. En fi, per això no és cosa nostra.
0: La Unió Llauradora detecta residus de fitosanitaris no autoritzats a la Unió Europea en el 83% dels cítrics importats que venen els supermercats. Carles Peris.
8: Les mostres varen ser agafades el 9 de setembre en establiments de Mercadona, Carrefour i Consum, i estos resultats posen de manifest les diferències entre les exigències fitosanitàries que suporten els productors europeus i les aplicables a productes procedents de tercers països, que són molt més laxes. Altre resultat d'aquestes analítiques és el major número de matèries actives detectades en els lots, que va entre 4 i 9, molt per damunt de les exigències de citricultors valencians. També, a pesar de que ninguna matèria activa estiga per dalt del límit màxim de residu permitit, els consumidors mereixen que tots els cítrics durant tot l'any tinguin els mateixos estàndards i no com està passant ara.
0: I en esports, la UDE va decretar la seva llei en Elx davant del Torrellano, que va guanyar per 0-3. La UDE es fica líder de la tercera divisió, algo que no passava des de l'any 1979. Farmàcies de Guàrdia, Nules, la Vilavella, farmàcia Alba, al carrer Cova Santa 31 de la Vilavella, i en la Vall, Glòria Aparici, al carrer García Esbrí 67.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dilluns 28 de setembre del 2026. Encetem la darrera setmana de setembre, també la primera d'octubre, i que ens portarà en previsió en l'agenda el dimecres dia 30, el ple ordinari corresponent a setembre en l'Ajuntament de La Vall d'Uixó. Comencem, com sempre, amb la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: Comença la setmana amb 28 graus de màxima, 18 de mínima, en vent del sud-est a 2 km/h i també amb inestabilitat que podria deixar algun ruixat ocasional. Núvols i sol van a ser la previsió dels pròxims dies, al igual que el vent que bufarà del sud-est, que era l'índex ultravioleta en nivell 5. Venim de celebrar en el dia d'ahir el Dia Mundial del Turisme amb visites gratuïtes al Museu Arqueològic de la Fàbrica de la Llum i al poblat de Sant Josep. Des de la regidoria de turisme s'havien programat aquest tipus d'activitats i també per part del regidor Javier Ferreres ha donat a conèixer ja xifres, datos de com ha estat el turisme des de l'inici de l'any fins a meitat d'aquest mes de setembre.
2: Des de l'1 de gener fins al 15 de setembre. Tenim que destacar que les visites que hem tingut a les coves de Sant Josep, en la visita clàssica, la visita de la barca, ha augmentat un 7,5% durant aquest període, destacant que hem tingut una desestacionalització, que el major increment l'hem tingut fora de l'època estival. Per tant, és un dels objectius per als que treballem des de turisme i des d'Emsevall, com dic, per a desestacionalitzar i diversificar l'oferta turística del poble. Tenint en compte que vam tindre l'incendi, que l'incendi es va fer perdre més de 5.000 entrades durant els dies de l'incendi més important i els dies després, que evidentment van tindre cancel·lacions. Si no, aquest increment haurà sigut superior al 10%.
0: I també donava xifres de lo que ha sigut la posada en marxa del parc aquàtic de Sant Josep, per a que la gent el coneguera i també per a què servirà, per a Emsevall, per a detectar possibles subsanacions de cara a la temporada, la oficial, la bona, que ja serà a partir de l'estiu del 2027.
2: En les 3 setmanes que hem tingut obert hem rebut passa de 12.000 visites al parc, una mitja aproximada de 850 persones al dia. Vull dir que ha sigut espectacular, hem aconseguit el que volíem, que era, com dic, donar a conèixer el parc, aconseguir el feedback de la gent que ens donava sobre les instal·lacions i aixina, a partir d'allà, i ja de fet estem treballant en aquestes millores o en aquestes defectes que s'han pogut detectar durant les tres setmanes de funcionament. Després, respecte a lo que és les coves, no? La tenda oficial, hem posat en marxa la tenda oficial.
0: Més coses del cap de setmana, de la programació de les festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist. Ahir diumenge va haver el campionat local de pàdel i de cara a este proper dissabte, ja el tercer dia del mes d'octubre, tindrà lloc una jornada d'exposicions taurines a la seu social i també l'exposició de corones que han lluït les regines de la ciutat al llarg de la seva història. També del cap de setmana tenim que contar-los que s'ha celebrat el Festival Internacional de Folklore Ciutat de la Vall d'Uixó, de Arcude, i ja la previsió per a futures edicions és que el mes de setembre puga estar centrat a coses de folklore, com ens avançava dies enrere Javier Peñarroja.
3: La idea és, de cara al futur i a poc, anar fent que setembre acabi sent un mes d'actes d'Arcude. Entonces, durant tot setembre anar organitzant coses.
4: En Caixa La Vall estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa La Vall, sempre al teu costat.
5: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: En clau política, avui coneixerem finalment com queda la candidatura d'Esquerra Unida de la Vall per a les properes eleccions municipals del 2027. No la candidatura al complet, però sí la persona que l'encapçalarà i possiblement les quatre persones que continuaran en la llista, el cinc primer, en definitiva. S'ha fet girar aquest anunci oficial al de Jorge Marqués, que de moment és l'única confirmació oficial que tenim dels candidats per a les municipals de la Vall del proper any. Precisament Jorge Márquez presentava les línies del projecte amb què Compromís concorrerà a les eleccions, centrat en l'habitatge, els barris i la identitat local, del que dia no hi havia que perdre-la.
6: Estem perdent la nostra identitat perquè el sistema està menjant-se la identitat comercial de les nostres ciutats. És a dir, tu entres per l'Avinguda Europa de la Vall i li trobes un McDonald's, un Burger King, un Lidl, un Mercadona, val? I vas a Vila-real i entres per la rotonda i te veus un Burger King, un McDonald's, un Lidl. Vas a Borriana, entres i te veus un Burger King, un Lidl, un McDonald's. A dia d'avui és més fàcil en una ciutat comprar un hamburguer, val, a un euro o a dos euros, que anar a menjar-te un plat de manetes, anar a menjar-te uns caragols, lo que ha identificat gastronòmicament una ciutat. I d'això també ha de garantir l'Ajuntament de no perdre sa dieta mediterrània fronte, i mira, ho dic sense complexes, fronte a un model de consum yanqui.
0: Darrers dies del mes de setembre, mirant la tardor que ja estem, mirant les pluges, i especialment enguany interessaria que ploguera de manera ordenada. Tot això relacionat amb l'incendi que va patir la nostra zona el passat estiu. Juan Fuertes demana i se desig.
7: Lo ideal crec jo que seria que ploguera per lo menos un parell de o tres o quatre tormentetes suaus, que deixara créixer algo de verd, de brossa, que permetera la retindre tota aquesta erosió. Però clar, si ara ve, com tu dius, si s'adana i cauen 200 litros en 24-48 hores, pues farà més mal que bé, des de luego. Quasi que te diria que seria millor que tinguérem una tardor seca, saps? I que la brossa anarixi poquet a poquet, que pegara la trompa ixa que necessitem, perquè necessitem aigua, ja fa molt de temps que no plou, però d'aquesta manera no, és preferible que no ploguera. En fi, per això no és cosa nostra.
0: La Unió Llauradora detecta residus de fitosanitaris no autoritzats a la Unió Europea en el 83% dels citres importats que venen els supermercats. Carles Peris.
8: Les mostres varen ser agafades el 9 de setembre en establiments de Mercadona, Carrefour i Consum, i estos resultats posen de manifest les diferències entre les exigències fitosanitàries que suporten els productors europeus i les aplicables a productes procedents de tercers països, que són molt més laxes. Altre resultat d'aquestes analítiques és el major número de matèries actives detectades en els lots, que va entre 4 i 9, molt per damunt de les exigències de citricultors valencians. També, a pesar de que ninguna matèria activa estiga per dalt del límit màxim de residu permitit, els consumidors mereixen que tots els cítrics durant tot l'any tinguin els mateixos estàndards i no com està passant ara.
0: I en esports, la UDE va decretar la seva llei en Elx davant del Torrellano, que va guanyar per 0-3. La UDE es fica líder de la tercera divisió, algo que no passava des de l'any 1979. Farmàcies de Guàrdia, Nules, la Vilavella, farmàcia Alba, al carrer Cova Santa 31 de la Vilavella, i en la Vall, Glòria Aparici, al carrer García Esbrí 67.

0: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
1: Hoy por hoy, de la tardor.
2: I l'actualitat d'este dilluns 28 de setembre del 2026 també ens porta les declaracions del regidor de fons europeus, Jorge García, sobre un projecte en el que participarà l'Ajuntament de La Vall. 90.000 euros per a dos línies d'actuació que així no les compta el regidor.
3: 90.000 euros entre les dues iniciatives en les que hem sigut guardonats, en els que tenim dos línies de treball, com pugui ser el PACE i el CAMI. L'Ajuntament de la Vall d'Uixó està en un projecte europeu d'intercanvi de bones pràctiques amb països com Finlàndia, amb la ciutat de Lati, o països com Bèlgica, a la ciutat de Mons, on els treballaran línies per a que els tècnics, per a que l'administració puga treballar de manera més eficient la creació dels nostres pressupostos, d'una administració més eficient i també per veure bones pràctiques de pressupostos participatius a ciutats al llarg de tota Europa. En canvi, el programa CAMI, que es treballa en Portugal, amb la ciutat de Guarda, estudiarà la mobilitat sostenible dins d'aquestes ciutats, però ficant la focalització del projecte en la connexió amb els polígons industrials. Aquesta ciutat de Portugal té una orografia i té una estructura molt pareguda a la nostra ciutat i també és una de les ciutats motores a nivell industrial, com també és la Vall d'Uixó, en el que a més hem pogut sumar a les entitats de gestió i de modernització, a les associacions d'empresaris que tenim ací a la Vall, que ens ajuden a millorar els polígons any rere any, que també formaran part d'aquesta delegació per a poder fer aquest intercanvi en les ciutats de Finlàndia, de Bèlgica o de Guarda a Portugal. En aquest sentit, volem refrendar que els fons europeus no només van destinats a fer inversions, com s'ha fet al Poblat Iber de Sant Josep, a la Fàbrica de la Llum, a la plaça del centre del Camí de l'Aigua fins a la plaça dels Desemparats, al carrer Pelayo, o com es va fer al mercat municipal i també al centre de transformació digital, sinó que moltes voltes aquests fons europeus també serveixen per a millorar la vida quotidiana de la gent, com el projecte Dismantel amb la policia local i amb les persones més vulnerables, o com en aquest cas poder millorar la nostra administració local veient com es treballa al llarg d'altres països de la Unió Europea. La Vall d'Uixó, òbviament, mira a Europa per a poder continuar millorant, per a poder avançar en conjunt i per a fer-ho més ràpidament si cap. Però també és cert que Europa també mira a la Vall per la nostra gestió dels fons europeus, per haver sigut capaços d'atraure tantíssima inversió i tants recursos per part de la Unió Europea al llarg d'aquestes legislatures, i volem continuar treballant per aquest camí.
4: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
5: Sabemos de la importancia de tener una buena audición para disfrutar al máximo de cada momento, para que no te cueste comunicarte con tus hijos o con tus nietos. Por ello, en Esteve Óptico te invitamos a que vengas y realices una revisión auditiva totalmente gratuita con nosotros. En caso de necesitar ayuda, te podrás probar los audífonos con la última tecnología, gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy 5, en Baiduisó. Pide ya tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
1: Hoy por hoy, de la tardor.

0: El Cafè Esportiu de Pipa.
1: Pues al final sí, sí que se va a cumplir el que diem el divendres, que si l'Aude li anava igual de bé la matina que anava a fer per un altre viatge a la província d'Alacant, que ja el firmàvem, no?, que es valia. I efectivament, perquè n'hi s'hi cideta a Elx, o a la pedania de Torrellano, pedania o com li diguen allí, el que siga, pues no és que va vindre en els tres punts, que va vindre en els tres punts i ha vingut Rupert Izquierdo, bon dia, en el liderat.
2: Molt bon dia, Vicent. Pues sí, se va complir el que diem el passat dilluns. Vam mantenir la mateixa rutina, pràcticament la mateixa rutina que vam fer el desplaçament de Torrevieja. Mateix autobús, mateix xòfer, mateixa parada a desayunar. I bueno, vam sumar tres punts importantíssims, tres punts que valen un liderat en tercera ref. I bueno, va ser un partit que no va ser un partit fàcil, però bueno, al final pues vam fer el que tenien que fer, el nostre partit, jugant les nostres cartes a la perfecció, millor impossible, i van sumar tres punts importants en un camp molt més complicat de lo que pareix. La gespa estava molt, molt, molt mal. La veritat és que de les tres vegades que hem anat en estos últims anys, és l'any que pitjor estava, però en moltíssima diferència, i això que estem encara en el mes de setembre, sí. Pues no me puc imaginar el que pot ser això, el que vaig allà en el mes de gener.
1: Bueno, nosaltres ja hem anat i hem jugat, així que el problema serà per un altre. Rupert, antes d'entrar en el que va ser el partit d'ahir del matí, per ser televisat, des de quan no estava l'Aude líder en tercera?
2: Pues no estava en líder en solitari en categoria nacional des del 9 d'octubre de 1994, em vam guanyar a la QA 02 i vam alcançar el liderato en solitari.
1: Això són 32
2: anys. I bueno, són 32 anys. Mm. 32 anys, després en preferència que hem estat líders.
1: Sí.
2: Moltíssimes jornades i la comunitat, però en categoria nacional, Vicent, des del 9 del 9 del... o des del ixe dia el vam alcançar, i aquesta setmana vam ser tota la setmana líders. I bueno, feia moltíssims anys. És molt bonic, la veritat és que és molt bonic mirar l'arte que s'ho vol ser en el més alt, però sent conscients de lo difícil que és esto, de lo que queda, de les nostres limitacions, de les nostres aspiracions reals, sabent d'on venim, per això no me canso de dir-ho, que venim de 22 anys d'estar en la mera absoluta merda, i això pareix que la gent ja no se'n recorde, de quan anàvem a jugar a camps de com el d'ahir o pitjor, camps que pues, no n'hi havia quasi aigua calenta. Hi ha que saber d'on venim per saber el que som i sobretot on volem anar, que és seguir creixent, seguir ampliant l'estructura professional del club, sobretot ixe primer equip, que és el projecte angular de la UDE. I bueno, pues, diumenge tindrem així a casa la revàlida. Això, lo difícil, Vicent, no és arribar. Això, lo realment complicat és mantenir-se ahí dalt en els equips que n'hi ha en esta categoria, les estructures tan potents i la veritat és que els grans trasatlàntics d'esta categoria que n'hi ha a muntó i a muntó bons. I bé, nosaltres en tranquil·litat màxima, en tota la humitat del món, sabent que això només ha de començar, sabent que l'objectiu nostre és 42 punts, ja ens resten 32, i bueno, diumenge a les 5 ve la Geneta, un rival ja de sobre més que conegut, un equip que es posarà les coses difícils, així a casa mos tenim que fer forts, i bueno, pues, un partit per a gaudir esta setmana com a líder i treballar molt dur per a preparar el partit del diumenge a les 5, que eixirà per totes i sumar a 3-3 punts al Mangrinyan.
1: Arriba la Geneta en un bon moment per a l'Aude, tot i que, i efectivament ho acabes de dir, el club, no l'equip, el club no s'aparta ni un mil·límetre de quin és l'objectiu principal, i en principi això són 3 punts més que sumen, però el xute d'energia fa que Pues que vinga qui vulga. Ara, que ve la Xaneta, pues el rebem el diumenge a les 5.
2: Claro, así siempre, siempre es en esta categoría. El rival no importa, el equipo d'ahir, malgrat ser el últim classificat, el Torrellano té potencial més que de sobre per quedar entre els 10 primers, més que de sobre, és un equip professional, un equip que entrena de matí, i nosaltres, pues, una cosa que enguany estem fent, ja comentava jo la setmana passada,
1: sí,
2: és l'efectivitat que estem tenint. El Torrellano en la primera part va ser millor. Nosaltres en la primera part no en ningú moment ens vam acabar de trobar com des d'un camp que el que estava dient, que el camp estava horrible. El camp estava horrible. I nosaltres en la primera part no ens vam acabar de... Sense estar realment patint, però no ens vam acabar de topetar còmodos en ningú moment. Ells, en la primera part, tal volta van tindre més possessió de valor, però tampoc van arribar a crear... Però, clar, si se van arrimar a un córner o una jugada que no va acabar tampoc de posar en apuros la porteria de Manu. I nosaltres, la primera que van tindre, Vicent, pues la van tirar dins. Messe no va fallar. Quan la va tindre, efectivitat màxima d'un futbolista, que era un futbolista desequilibrant, un futbolista que està, jo crec que és, si no és el millor de la categoria, estarà entre el top 5 segur. I un tir creuat a una molt bona assistència d'Ali va aconseguir fer el 0-1, que això era ja des d'acaballes de la primera part. I només vam eixir després del descans, el Torrellano va tindre 15-20 minuts que mos van avassallar, mos van apretar, van estirar línies i nosaltres van recular, però també és cert que l'Ude en esa estratègia de defensa en la tàctica descalzo, pues tampoc mos ve gens mal, la veritat. La defensa va tornar a fer un treball increïble, impoluto, i el que va estar també molt bé a altra volta va ser Manu, el porter de l'Ude, que va fer dos intervencions a un altíssim nivell per evitar ixe 1-1, que un parell d'ocasions sí clares, una la van perdonar, tres ocasions clares van tindre, una la setmana fora i dos les va traure Manu. I quan pareixia que l'empat era cosa d'instants, perquè el Torrellano mos estava achicharrant, pues primer avisa Juanca, que va tindre una acció claríssima de perdre una internada per la dreta que va creuar el valor una miqueta massa, en una jugada que va ser molt, molt clara, i apenes 30-45 segons després Messeller assistia a Ali, però aquesta volta sí la creuava, però al fons de... no se li anava, la creuava al fons de la red. Ja en 0-2, pues el partit va ser un altre. L'Ude pues sí que va pegar, va respirar, encara que el partit quedava en moltíssims minuts per davant, però ja el marcador ja no és el mateix. Al Torrellano li van entrar les presses, la incertidumbre, les dudes, i nosaltres la veritat és que darrere molt bé, molt segurs, molt firmes, molt sòlids, i li van fer el penalti a... Primer crec que li fan un penalti a Álvaro Blasco que l'àrbit no va assenyalar, i poques minuts després, per al mateix Messeguer li estava volta així, l'àrbitre va assenyalar la pena màxima, i el mateix jugador de Castelló, Charlie Messeguer, pues va fer des dels 11 metres, trencava el malifici i feia el gol de penalti, i ese penalti que l'any passat pues tantes vegades se mos va resistir, i enguany pues pareix que la cosa de moment, i toquem madera, pues va fer el tercer, ja el 0-3, ja pues el partit pues ja estava vist per a sentència, malgrat que encara quedava que quedaven 10 o 12 minuts, però bueno, l'últim tramo ja del partit va ser de pur trami, perquè la UD en deixa renta al marcador, pues se va dedicar ja a guardar la roba per anar matant del partit, per a sumar i

0: Que te pregunte, Rupert, ¿esta UD es muy similar a la que se veía en la pretemporada o no te resquebore?
1: Sí, un equipo similar a partits com el del Silla, partits en per exemple la segona part de Utiel, así el dia del Villarreal, así el dia del Roda. Sí, és un equipo que encara torna a repetir que jo crec que té marge encara de millora,
0: Està
1: en la fase inicial de la de la temporada, hay moltíssima gent nova, gent que encara està en no està oferint la seva millor versió i això pot anar a millorar encara.
0: Pues és fantàstic.
1: També mos pot canviar la tortilla i el que avui és blanc, demà pues pot ser negre, perquè això és...
0: Sí, no, pues vindran alt i baixos, però és important anar adquirint pues, automatisme.
1: Claro,
0: no?
1: El que diuen sempre, Vicent, quan la varieta
0: puja,
1: la vareta la tens cap amunt, la fletxa va cap amunt i t'hi ha d'anar sumant, perquè després sabem els dos últims anys, o els dos anys que estem en la categoria nacional del mes de gener, lo que costa, i ha d'anar sumant per tindre tranquil·litat, que és l'objectiu primordial, la tranquil·litat.
0: De moment, qui anava a dir-ho en pretemporada, la UD anava a tancar el mes de setembre líder, no en el lloc de promoció, no, líder en el lloc número 1, en equips de campanetes que n'hi ha en esta categoria, i molt de filial.
1: Equipos molt bons, equipos molt bons, una categoria pues, on hi ha un reparto per part de federació i de drets de televisió, ja pues, la tindrem en compte, Vicent, això ja que reconeixer així, això és un encert de Luis Rubiales en el seu dia, que jo crec que no se li ha donat el mèrit a aquesta persona que se mereix, aquesta persona ha fet moltíssim per el futbol modest, per el futbol d'aquestes categories que no acaben de ser professionals, que viuen allà a cavall entre l'amateurisme i el professionalisme. I bueno, pues seguir disfrutar de la categoria, que hem estat molts anys esperant a esto, a disfrutar, i ara pues una setmana, pues imagínate, una setmana com a líders,
0: sí.
1: I en ganes de ja de que siga el diumenge a les 5, que l'àrbitre doni el xulet inicial del partit, i pues a la Janeta si a casa, pues
0: esperar a un vell amic,
1: intentar guanyar, i la Janeta és un bon equip, té molts bons jugadors,
0: sí.
1: I ja te dic jo que no va ser gens fàcil guanyar-li. Gens fàcil, Vicent.
0: No, i a més que té...
1: És un equip que té un potencial econòmic que nosaltres no tenim. La Janeta té un sponsor que és una empresa d'una solvència reconeguda en tot el món, i la Janeta té molts bons futbolistes.
0: Sí. Y además el don de ficamos algo nerviosos.
1: Que amargamos la vida. Sí,
0: que anava a dir-ho jo molt bé, anava a dir-ho d'una altra manera, però...
1: Que amargamos la vida.
0: Però últimament no ha pogut, Últimament la veritat és que les coses han canviat i la Xaneta no és el que era per a l'Aude, en absolut, afortunadament. Diumenge a les 5, no?, a l'estadi.
1: Diumenge a les 5, així, al Mangrinyany.
0: Diumenge a les 5, i s'acita, suposem... que el planning d'esta setmana, bueno, quan les coses van, no se toquen.
1: L'estructura habitual de diumenge, dilluns, dimecres, dijous, dissabte, de matí.
0: Disponibilitat de la gent?
1: La 100% d'efectiu i la disposició de fos o menys descalço.
0: Ja depèn només, única i exclusivament, del míster.
1: 25 homes a la mort per sumar per a l'equip, Vicent.
0: Molt bé, alguna cosa més que afegir?
1: Pues sí, una cosa importantíssima, Vicent, és la primera volta a ir en els 104 anys d'història del club, en diferents denominacions, però que una televisió d'àmbit autonòmic retransmetia el partit en directe. La veritat és que el seguiment va ser brutal. No tinc encara el dato d'audiència, però va ser històric. Pues felicitar i agrair a la 8 Mediterrània per la retransmissió, que segur no serà l'única ni l'última.
0: Ni l'última volta, no?, que se transmetés que un partit de la UD. Pues de categoria, pues de moment a disfrutar d'això, de començar la setmana i por ese l'equip ahí, dale tot. En el lloc número 1, que compren les classificacions i veus que l'1 l'acompanya la llumeneta verdeta Isa, pues encara te dona més alegria, tot i que estiguem, com bé has recordat, a 28 de setembre.
1: La jornada 4, Vicent.
0: Sí,
1: la jornada 4. Esto es... És merament anecdòtic, sí. Però tu es 10 punts, ja no t'has llevat ningú.
0: Però saps què me recorda ara, Rupert? Me recorda el primer partit en casa que no n'hi havia manera...

0: no había manera de hacerle un gol al Utiel y que la gente se me quedaba nerviosa. Pues mira, la UDE está invicta, ¿eh? Ojo, cómo ha pegado la vuelta a la tortilla. La UDE está invicta.
1: Ser gol a favor o en contra, 3 victorias, 1 empate. Bueno, son números bonicos, pero sí, números sí, que sols fan que seguir treballant perquè no n'hi ha un altre camí.
0: No me mosquea una cosa, va, que no l'has dit tu, però la fiqué jo damunt la taula. Que la gent del poble crega en este projecte, que s'apropi, que acudisca, que baixe. Ja seria...
1: Bueno, la veritat és que guany, no? Ha sigut un autèntic fracàs la campanya de socis, però és el que n'hi ha. Ahí lo de este poble saben lo que és i saben así cada un som. Però bueno, és que tenim fijos zones que están y a disfrutar, Vicente, a disfrutar.
0: De todas formas, acaba de comenzar. Si la gent vol, s'està a temps de tot. Així que, pues, bueno, que miren la classificació i que vegin la de coses que podem tindre, no? El ret a somiar i se'l tenim.
1: Ara no, ja... Això no m'ho duia a ningú, exacte, òbviament.
0: Ara ja depèn de nosaltres, de lo que vulguem o no ser, de lo que puguem o no pues ayudar, contribuir o el que siga. De moment ho deixem ahí. La UDE tanca este mes de setembre invicta i líder en el grup 6è de la tercera divisió, que són paraules majors, com tu dius, Rupert, després d'haver...
1: No és broma, perquè són moltíssims anys, són 32 anys, Vicent, sí, sí, sense estar ahí.
0: No? Per cert, és impressió meu o no, i ese campe d'ahir, de Torrellano, això és molt estretet o què?
1: No, el camp de dimensions estava...
0: És l'estàndard?
1: Era molt correcte. La llàstima, el que estàvem dient, Vicent, antes de l'estat del terreny de joc, els dos últims anys era una alfombra. Yeah. Enguany està molt, molt descuidat i sobretot a les altures que estem.
0: Claro. Rupert, que és 2000, gràcies i el diumenge ens espera l'Aljaneta. Que vagi bé, bon dia.

0: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
1: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En Esteve Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Esteve Óptico, calle Benigafuy número 5, Lavall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
2: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en La Óptica.
3: Winnie, una molt bonica història de ràdio. I dic-lo de ràdio entre cometes, en majúscules i en tota la intensitat. Perquè la persona que en uns instants anem a conèixer és... Ella és la ràdio. I és el meu record, la meva banda sonora de la infantesa, de l'adolescència, com de la meua de tants i tants i tants valencians. I no vaig a dir més ara de seguida... Sabrem qui és. I ara potser es mareja una miqueta perquè vaig a saludar a Rogelio Igualada, gran músic, gran trombonista. Rogelio, molt bon dia.
4: Bon dia, Vicent.
3: Jo sé que a tu t'agrada molt la ràdio i ara la gent dirà, hòstia, no sabíem tan bé que Rogelio té alguna cosa a veure en la ràdio i en la ràdio de quan tu eres jove i tal. Jo no sé si haurem marejat a la gent. Esta història de ràdio, Rogelio, per on pot anar?
4: Bueno, esta història de ràdio a mi m'emociona moltíssim. Jo, si te soc sincer, és algo que tenia en la ment des de fa temps i les circumstàncies, home, jo vos ho ha proposat i tu, com eres molt generós, pues ho has acceptat i m'ho has facilitat. O mos ho has facilitat. Jo des de fa molt de temps tenia en ment algo semblant. Entonces, pues s'han donat les circumstàncies i avui, bueno, pues presentarem a la persona que estem presentant, que prefereix que sigues tu, que eres el que mana així.
3: Pues mira,
4: però ja t'he dit que és una història molt bonica i podríem parlar de tantes coses centrades en esta persona i les circumstàncies i tot, que bueno, ara espere que bueno.
3: Pues ara és com si tirarem una miqueta enrere, buscarem aquestes cintes de casset per a gravar. Al principi eren totes igual, no n'hi havia ni de cromo, ni de metal, ni de ferro, que se dia. Aquesta ràdio casset l'avis de Capaco Garcés, per exemple, i esperar a que el locutor era molt bo. No sé si tu te recordaràs d'un tal Enrique Ginés, quina veu, era molt bo, boníssim. I aguardar a que Enrique acabara de parlar i pa, play i re, que eren els dos botons, i a gravar i tindre cintes de casset,
4: sí.
3: I seria Discomoder i moltes més coses. Mira, podria ser, per exemple, pues que es començara aixina, no? Rogelio, van dir que Enrique Ginés, tontío, Enrique Ginés, ja aclariràs lo del tontío, perquè n'hi han amistats que són més que família. Crec que d'estos dos en concret tenia una amistat bàrbara.
4: Sí, bueno, jo sempre li he dit i li dic tio Enrique, i en realitat no som família, però bueno, jo la infantesa també hem compartit coses, moltes coses o diverses coses des de molt xicotet, les dos famílies, tot mitjançant ma mare i ma abuela, no? Ara parlarem d'això. I jo, evidentment, per naturalesa, podríem dir, li dic tio Enrique, li dic tio, què tal, com va, com estem? I ha sigut una relació molt bonica, ara parlarem de tot això.
3: Pues ahí el tenim, don Enrique Ginés, ens fiquem drets, la reverència, l'aplaudiment. Un plaer i un honor, don Enrique, moltíssimes gràcies, bon dia.
5: Bon dia.
3: Com estem?
5: Jo crec que estic bé, ara. Però ho tindran els altres.
3: Així té a un tal Rogelio Igualada, no sé si el coneix d'algo.
5: Ja ho crec.
4: Sí. Dóna fe que aquest home té una naturalesa fora de lo normal. A més de que jo crec que superaren una selecció natural en términos darwinistes, que diríem, però té una energia i una fortalesa impressionant. Dóna fe, eh? Dóna fe.
3: Yo lo que no sabía es que de alguna manera podrían considerar a Enrique Ginés algo ayer y que venía, pero así como esta historia, que a mí me tenía intrigado.
5: Yo solía andar en compañía de la familia, de la meua, incluso estuviéramos meses en la montaña, no tan amunt, no en Pedralba, pero para curar una posible tuberculosis de una germana meua, que li manaren un canvi de clima i se n'anaren a viure ahí a una caseta. El tío Choume, que sí que era tío real.
4: Sí, un tío Choume.
5: De Rogelio.
4: Sí.
5: Era fuster.
4: Ebaniste, ¿eh? Ebaniste.
5: Sí. Pero ell s'encarregà de fer-nos unes lliteres para poder dormir en esa caseta. Una caseta de camp que no tenia res.
4: Sí.
5: Ni cuarto d'asseo, ni res. I allí visqueren tres mesos tratant de recuperar el moixer una nació.
4: Sí.
5: Perquè sí. Ja havia mort Paquita, que era l'altra germana, de tuberculosis.
4: Vostè estava... tio, disculpe, eren quatre germans, pot ser?
5: Cinc,
4: vale.
5: Tres xiques i dos xics. El major i el menut, xics.
4: Molt
5: i
4: bé.
5: I entre mi, tres xiques.
4: Sí, ara que ha contat el tio Jaume també me ve al cap, sí. El tio Jaume era germà de Matia Abuela Fina, la germana de ma abuela Patrocinio Rosell Bueso. O sea, Josefina Rosell Bueso era la dona del tio Jaume, que el tio Jaume era de Papiol, d'un poble de Barcelona, que feien un vi, entonces, i ja entonces feien un vi, bo, suposa que ara encara el fan millor.
5: No ho sé.
4: Sí. Entonces, tio, vostè pujava a la caseta esta que crec que entendre per lo que m'ha contat i per lo que a voltes compartit, crec que estava en Penyalba, vostè pujava una burreta, perquè clar, vostè no podia pujar.
5: No, jo no podia pujar, estava molt alt. A més, no estava al sant de la pedra, però quasi.
4: Ja, però en qualsevol cas, clar, era un problema per a vostè, era una limitació, clar, poder pujar ahí.
5: Sí, però la pujaven en un burret del tio Antonio.
4: Sí.
5: El tío Antonio era el pare de Vicenta, que era casat en Benjamín, que era Matalafer.
4: Uf. Ahí ya me perdí. Ahí sí que no arriba, sí, tío. Benjamín
3: Matalafer, que anava per les cases.
4: Sí, no, home, lo del Matalafer, no. Això ho ha vist jo, però que no sé...
3: Ahí no te veia el pensament, no? Aquí no mena...
4: No, claro, claro. Home, sí, lo del Matalàvia ja, per suposar, ho ha vist fet davant de ma casa moltes voltes, sí.
5: Me duia moltes vegades a un hort que tenia de garrofes.
4: Collins, està pintant-nos un panorama totalment baller que ni Sorolla el pintaria també. I com vostè diu també en algun llibre dels 8 que té, perquè no sé si ho sabeu, però imagina si n'hi ha coses que podem parlar d'aquest home, d'aquesta persona.
3: Ja, és que és 8 llibres.
4: Ell té, no té 8 llibres vostè, tio?
5: 18.
4: Ah, 18.
3: 18.
4: Ostres, doncs pues jo tenia entès que la xifra eren 8.
5: Bueno, no, diwi.
4: Pues en algun d'aixòs llibres que jo no... Jo ne tinc 5 de vostè. I he llegit algunes coses, per suposat no puc llegir encara tot. Ell diu mateix, esta frase crec recordar, no la diré exactament igual, però que a voltes les paraules expliquen més que una imatge, al revés de lo que solem dir, no? I ara vostè està explicant d'una manera tan bonica i ese paisatge baller, que ja li dic, és com si estiguem mirant un quadre de Sorolla baller.
5: Gràcies.
3: Enrique, así Rogelio ya nos preguntaba abans quan estàvem mirant un poquet el seu historial i un dels primers contactes seu en la ràdio. Un germà seu li va fer una ràdio de galena i ens hem quedat mirant-nos dir una ràdio de galena. Això què collons és?
5: Una ràdio galena és el primer que jo tingui, que a més me la va fer i li queda molt boniqueta. Me la portà a Sant Juan de Dios quan jo estava allí a ciutat. El meu germà Toni, ell treballava en Telefònica i tenia alguns coneixements sobre la matèria i me feu la galena. La galena era una espècie de tubet circular, cilíndric, on dins havia una pedra que seria una pedra de galena.
3: Ja.
5: I des de fora, en una agulla que tocava la pedra, anaves buscant l'emissora.
6: Mare meva!
5: Anaves menjant la agulleta i quan tocava un punt de la pedra escoltaves la ràdio. No la que volies, perquè era molt complicat. Entonces,
6: la que te tocava.
5: No, no, entonces era la SER. Era la SER, i no ho dic perquè ara estiguem en la SER, sinó perquè la SER era l'única que tenia repetidors potents.
3: Claro.
5: Ja pràcticament tota Espanya.
6: Bueno, ara, bueno.
5: Quan vos diuen que la primera ràdio sigui la de la SER en Barcelona, digueu que no. Que 5 anys Sánchez s'estrenàs en València a la ràdio.
6: Ojo, ojito, sí, ojito.
3: I ese va ser el seu primer contacte en el món de la ràdio, Enrique?
5: Quan estava en Sant Juan de Dios, sí. Sí, perquè la galena me permetia cosa que ningú altre xiquet podia, perquè la galena era algo que només que podia escoltar una persona. I el... perquè no tenia altaveu.
3: Claro.
5: El altaveu era un auricular que te posaves en l'orella.
6: Ja veus.
5: I només que podia escoltar una persona. De manera que jo, per dir-ho així, era l'únic informat dels 100 xiquets que campejaven per allí, tots mals de poliomielitis, i entonces escoltava la gent tota la nit.
6: Vostè, tio, quina edat tenia entonces? 12 anys, pot ser? 12?
5: Sí.
6: Ingressí
5: en 11.
6: Ja. Quant de temps va estar allí, en l'hospital?
5: 2 anys.
6: I allí també, vostè, consiguérem, tinc entès que també li donaren la responsabilitat de presentar algun programa ja, algo? Va ser la...
5: Bueno, en primer lloc, jo allí, l'únic xoc que teníem així entre nosaltres era el futbol de botons.
6: Ah.
5: I jo ja vaig retransmitir una final, una partida de botons.
6: Imaginación al poder.
3: Sí.
5: Allí, pero para allí, para nosotros.
6: Mm. Qué bé.
5: La primera vez que sí, que tenía la oportunidad de hablar en radio, van del micrófono de Radio Nacional de España.
6: Ya veus.
5: Sigue un día de reixos de un Flares que digué un comentario agraint a Radio Nacional de España i al poble valencià per els joguets que mos havien donat per Reixos, i el mateix dia de Reixos, quan se repartien els joguets, i a mi se me va encarregar que llistera i se comunicat agraint als valencians i a Ràdio Nacional d'Espanya el que mos havien oferit. De manera que ixe és el primer dia que jo parli per ràdio, i a més
6: la caritat que imperava tant, no?
5: Per Ràdio Nacional d'Espanya.
6: Molt bé, que bonico, tio, tot això que està contant. Que bonico, clar, el pas del temps i tot això, eren moments durs, no? Jo només vull fer un apunt i no vull incidir molt en això, Vicent, si me permets.
3: Claro.
6: Si m'ho permet vostè també, tio, vull fer només un apunt perquè me passen moltes coses d'este tipus, no? Sobretot els últims anys, unes sincronies en dates, en coses de la meva vida i tal, i fa unes 2-3 setmanes, te'n recordes, Vicent, que te vaig proposar això?
3: Sí, senyor.
6: I entonces quedarem a Montí Enrique. I li quirde i acordem una data segons el seu calendari, segons jo també, perquè jo, bueno, pues, ha vingut a ir de Madrid, i resulta que li dic, tio, vostè podrà estar en la ràdio, ja una vegada li explique la proposta, no? Li dic, vostè podrà estar en la ràdio el dia 11 de setembre, i bueno, quina va ser la seva contestació, tio?
5: I clar, no m'olvidaré, perquè és el dia que fusilaren a mon pare.
6: Claro.
5: El 11 de setembre.
6: Ja veus, de 1940, no?
5: Correcte.
6: En Paterna. Bueno, no vull incidir molt en aquest tema, perquè a més és un tema també que ens toca a tots d'alguna manera o una altra, i era simplement, bueno, pues és que em vaig emocionar molt, si se'n recorda. Quan li vaig dir això, pues dic anem a veure, n'hi ha 365 dies a l'any, i el convidem per dir algo, no? És un orgull, tio, i un honor tindre-lo així avui i que coincidirà en eixa data, Vicent.
3: I jo tinc moltes curiositats que saciar i espero que en aquesta conversa en Don Enrique Ginés ens queden clar. Una d'elles, per exemple, és com se pot estar 50 anys sent el programa més escoltat, el més alt, tota la referència. I una altra més que afegirem ahir, Don Enrique. Vostè, tinc entès que es va jubilar als 73, però als 50 i tants ja volien jubilar-lo i va dir, no, home, no, me jubilareu d'ací, però jo no me jubile.
5: Bueno, tot no és tan exacte com si tingueren que firmar-ho en un document, però és així, sí. Jo podia haver-me retirat, no sé, molt antes, però vaig voler que coincidira la meva jubilació amb la jubilació de Disco Mòdem. És a dir, que el 2011 era quan Disco Mòdem complia els 50 anys, jo ja ne tenia 73. I entonces digui, se jubilem junts. És com ho de dir-ho.
3: Que bonic.
5: I així no sigui.
3: I l'altre, Enrique, el pas d'on està tota la vida, continuar en el mateix edifici, però 5 plantes més amunt, com va ser això?
5: Això va ser perquè a mi me despediren de la COPE. Jo estava en la COPE ja 32 anys. Però vingué un director nou i digué que és que l'havien de rejuvenir, que feien falta gent jove que anara per les platges, per les discoteques, i que jo ja estava molt major a tot això.
6: No sabia en qui parlava. No sabia en qui parlava.
5: I li digué al director, dic, home, perquè este era de Villarreal, un director que mos va enviar de Villarreal, i li dic, mira, jo sóc massa vell per tindre pressa i massa jove per estar parat. Així és que jo vaig a muntar-me una emissora, i si pot ser així dalt de vosaltres. I així no sigui, munti una emissora en la col·laboració d'amics, que formàrem una societat i els accionistes, entre els que estava el Dinàmico, per exemple.
3: Vaja.
5: Com sí. Accionistes. Bueno, munti l'emissora i començàrem amb la vendida del CIF. No teníem local. Quan guanyi els primers diners de l'emissora, comprarem el pis de la planta 10 i què quede, pujarem era el mateix ascensor que els de la COPE.
6: Ai, ai. Era el passatge del doctor Serra, no?
5: Sí, però 5 plantes més.
6: Ja.
5: I jo algunes vegades ho vaig utilitzar en la publicitat. La 97.7, 5 plantes més arriba que la COPE.
6: Que bo, que bo. Tio, una coseta, que m'agradaria tornar, és que n'hi ha una part que jo crec que és molt important en la part de lo que suposa la Vall per a vostè. I jo crec que abans de ficar-nos ja en onda, que diem, han fet algun comentari al respecte. Ixa relació que tingueren la família, o siga, la seva família i la família de ma mare, o siga, per part de ma abuela, abans de la guerra inclús ja se conegueren, no? Vostè va viure un temps, uns mesos, ací en la Vall, pot ser? Com és això? Mos ho pot explicar?
5: No, jo, antes de néixer, ma mare se va embrassar ahir en Vall d'Uxó.
6: El van encarregar ací?
5: Sí, però jo ja estic castellà. I quan jo comencé a anar a Vall d'Uxó,
6: yeah,
5: ja havien fusilat a t'abuelo i a mon pare.
6: Uh-huh.
5: Ja eren dos famílies descabeçades.
6: Yeah.
5: I jo anava... Mira, te vaig a contar una cosa. Jo hagué un impàs entre l'expulsió, tenint en compte que quan també la copa me tira, jo tenia 54 anys i estava coixo, no podia trobar qualsevol faena.
6: Home,
5: eh?
6: Ja veus,
5: la primera emissora que me va brindar, si volia anar en ells, sigui Onda Cero, però jo digui que no, que jo ja no treballava més per Madrid, jo volia ser independent en València. Total, que passi un parell de setmanes prou preocupat per si aconseguia dur avant el meu projecte. Uh-huh. Quan ja se firmà i estigui comprant, vamos, els drets d'una emissora, que els compri al senyor Serrano Súñez, el cunyà de Franco, estiguin-se a casa en Madrid per negociar.
6: Coses de la vida.
5: Bueno, entonces el descansó que pegui li diu a ma mare, diu, mare, anem-se'm a celebrar. Diu, anem-se'm a on? Dic, a la Vall, Vall d'Uxó. I se n'anàrem a casa de tons pares,
6: uh-huh,
5: que ja era, ta mare ja era casant, Manolo.
6: Sí.
5: I passàrem allí una setmana en casa de tons pares, celebrant que m'havia eixit bé l'operació.
6: Bueno, bueno. Bueno. Una altra coseta. No, Vicent, li puc
3: seguir? Sí? I tant.
6: A veure si estic...
3: Estic disfrutant molt.
6: No, és que estic... Bueno, ara estic recordant, a més... És que li puc preguntar tantes coses, però no vull mesclar-les. Tinc una imatge, inclús ha vist alguna foto, tio, que vostè m'ha ensenyat, i no sé si també la té ma mare, bueno, la tinc jo ara, crec, la tenia ma mare, del quiosco de Castellar. Ara mos parlarà, si pot, un poquetet de Castellar. Bueno, de Castellar, imagina el que mos pot contar.
3: És el cronista, no, d'allí?
6: Sí, pràcticament és el cronista de Castellar, l'Olivar, l'Horta Sud de València. La pregunta, tio, és la següent. Bueno, pregunta, si mos pot fer un altre paisatge d'aixòs tipus Sorolla, entre cometes, del quiosco, del quiosco de Castellar. Sí.
5: El quiosco de Castellar estava fet de madera, de taules, de caixons de maquinària de la telefònica. El meu germà carregava quan trencaven el caixó, la duíem a un fuster d'allà de Castellar, que de baix, perquè no podíem pagar-li, i ell era una gran persona, mos va construir el quiosco.
6: Ja veus.
5: En una madera fluixa, en poques possibilitats, però vaja,
6: reciclant.
5: Sí. I te puc dir una cosa, la major recaudació que jo fiu en el quiosco en dia laborable, la major, si el dia que tingui allí de dependentes a ta madre i a la tia Lola.
6: Ma tia Lola. Una morena, Lola, una morena i una rubia.
5: Sí, ta tia Lola i ta mare, en un dia d'aixòs que vingueren per Castellar, que també venien algunes vegades, sobretot ta mare i la tia,
6: sí,
5: abuela, pues vingueren al quiosco, claro, jo estava en el quiosco, i entraren i estigueren allí en companyia meua. I claro, a través del poble dia, que ahí en el quiosco tenien rosicones allí. Total, que, bueno, que allò era... un, sí, reguero de pólvora.
6: Quina edat tindrien, entonces, ma mare i ma tia? Bueno, ma tia més major que ella, clar.
5: Sí, ta tia és més major.
6: Més o menys, quina edat tindrien?
5: Ta mare podia tindre, entonces, 17 o 18 anys.
6: Quants?
5: 17 o 18.
6: Ah, 17 o 18. I ma tia, pues, en tindria uns 20 o 21.
5: Sí.
6: Que coses tan boniques.
5: Sí. Ta tia, jo crec que inclús era major que jo.
6: Sí, sí, sí. Sí, sí, segurament.
5: Que la tia Fina, la germana, era, sí, la directora del col·legi salesià de monges a Cinc València.
6: Uh-huh. Clar, vostè en el quiosco llegia perquè era un lector empedernit, no? En el quiosco, tot el temps que podria tindre allí.
5: Clar.
6: Llegia no, molt.
5: Allò era permanent, el quiosco.
6: Claro. El museu, tio, encara el té, perquè lo de la Dana ha afectat a Castellar també, no? Com està el museu? Sí.
5: El museu perfecte, s'alçà alguns taulells del piso,
6: sí,
5: però es tornia a ficar i està perfecte.
6: És que, clar, que me disculpe l'audiència, estem parlant, jo estic donant per sentat lo del quiosco i lo del museu, pues, bueno, vostè treballava, regia el quiosco des de ben jovenet, i lo del museu sí que si mos vol fer una xicoteta síntesi de lo que de lo que ha suposat o de lo que és el museu.
5: A veure, jo diria que el museu és massa pretensió.
6: Bueno,
5: jo diria que una planta baixa adquirida per poder guardar allí tots els records que no caben en una casa.
6: Claro.
5: En un piso normal no caben.
6: Claro.
5: I entonces, com a mi em sabia mal tirar-los, allí n'hi ha de tot. De tot.
6: Ya.
3: Rogelio, vaig a ficar-te a prova. Tu sabies que el tío Enrique Giner va ser preparador d'un equip de bàsquet, crec que seria que ha fet Brasília, i que va ser també representant o mànager d'un boxeador.
6: Sí, i de futbol també, i de futbol, bàsquet.
3: Estava fent de tot i feia ja, ràdio damunt, eh?
6: Sí que ho sabia.
5: Jo en els anys 50 en castellà, quan no havia res, absolutament res de res, fundí un equip de futbol i després un equip de baloncesto de dones.
6: Dona compte.
5: En els anys 50, en un ambient rural com Castellar.
6: Ojo.
5: Casa sí, casa no, eren llauradors. I formar un equip de xiques, allò no era gens fàcil.
6: Allò és un miracle.
3: Sí,
5: les xiques m'ho han agraït tota la vida.
6: Ja veus, i tant.
5: Tota la vida m'ho han agraït.
6: Imagina't aquest home, no? Una pregunteta, tio, mos pot parlar de l'anècdota? Bueno, això és lo de menos, no? Però ixa anècdota que va tindre en el fill de Julio Iglesias, no?
3: Ah, sí, això vull saber-ho jo també.
6: Que després se va retrobar en ell en un altre lloc i tal, però que va ser molt assertiu vostè en Enrique Iglesias. Això què va ser? Per 2010 o per ahir o... Quan?
5: No. No?
6: A veure com...
5: Bueno, pot ser, sí, per ahir seria. Sí, per ahir seria.
3: Sí, per ahir.
5: 2009-2010.
6: Com va estar això?
5: Pues jo ha sigut sempre un exagerat en la puntualitat. A mi, si me diuen a les 10 he estat en tal puesto, tranquil que jo estaria.
6: Com té que ser?
5: I el senyor Enrique Iglesias era la primera vegada que venia a València, no? I la companyia de discos, pues, li digué que tenia que anar a Disco Mòdel perquè era el programa que més interessava a la companyia. Bueno, vingué a plegar 25 minuts tard. I jo quan entrà, però el micròfon en fet,
6: obert, en directe.
5: El públic escoltant tot. Y dije, Enrique, vamos a ver, te voy a hacer primero un pequeño análisis. ¿Tú conoces a Paolo San Basilio, a Hugo Dinámico, a Rocío Jurado? Y ellos satisfecho. Mira, este examen la probé. Sí, ya lo creo. Son todos muy importantes. Tengo el detalle de no preguntarle por su padre. Porque yo ya sabía de antemano que a ella le fotía mucho que le preguntara por su padre. Y sí, los conozco, son todos muy importantes. Digo, pues todos esos tan importantes nunca llegaron tarde a Disco Mòdel. Y tú, el primer día que vienes, has llegado 25 minutos tarde. Y me dijo, ya te digo, te son directe, ¿eh? Me digo, hombre, es que el avión ha llegado con retraso y luego el tránsito para llegar hasta aquí. Digo, mira, Enrique, tú no te has dado cuenta porque no venías. ¿Por qué? Pero yo sí. Veníamos en el mismo avión. En el mismo. hemos bajado del avión en el aeropuerto de Manises. Yo estoy cojo, con dificultades. Ya estoy una hora y media aquí en la radio. Y tú llegas en 5 minutos tarde.
6: No fea falta que, no fea falta que interviniera Sherlock Holmes.
5: No, cuando se acabara la entrevista, pero era una verdad, me convidaba a sopar en el Hotel Astoria. Le dije, gracias, Enrique. De más de 1000 entrevistas que me han hecho, eres el único que no me ha preguntado por mi padre.
6: Bueno.
5: Qué bueno. Que yo soy conocedor de que cuando tú vas a un programa para que te entrevisten, es para que te entrevisten a ti.
6: Claro.
5: Y no para que te entrevisten a tu padre a través tuyo.
6: Exactamente.
3: Enrique.
5: Bueno, 3 años después, coincidí en el Miami, en un restaurante, y ahí estaban 3 o 4 tables, pues también.
6: Qué casualidad, ¿eh?
5: Sí, salsa de. Se fijan cuclilles en el costat meu. Enrique, ¿sabes que la semana que viene una audiencia? Ya me han dicho que tengo que ir a tu programa. Y hombre, me parece bien. Y me digo, esta vez no llegan tarde.
3: Volví a después, ¿eh?
6: Qué va.
5: Y eso sí que va, mi doctor.
6: Muy bien, qué bonito.
3: Enrique, que... com ha sigut l'evolució del món de la ràdio quan vostè després del quiosc comença ja ese periple, pues tot, no? Pràcticament tot en València i quasi que en el mateix lloc físic també, no? Fins al final, fins a l'últim dia en què diu ara sí, hasta sí. Com ha sigut aquesta evolució? Vostè que ho ha viscut de primera mà, com us ho compta?
5: No, l'evolució ha sigut importantísima, claro. De tindre 2 o 3 tocadiscos de mala manera, alzarte cada vegada a buscar un disco, a tindre magnetofons, i que ara un ordenador te ho faça tot això, pues imagina't la evolució com ha sigut, no? Sobretot pels que començaren en l'any 1955, que és quan jo vaig començar. Sí. Un dia 18 de març de 1955 fent un programa de deport, i entonces hasta que jo abandoné ja la ràdio, decidí quan vaig vendre la 97.7,
3: sí,
5: que me la comprà el diari Levante, molt ben comprat, jo me la vaig vendre, ja me recollí després de fer els 50 anys de Disco Moder,
3: sí,
5: quan la emissora ja era del diari Levante.
6: Una pregunteta, tio. Bueno, les audiències que hi haven en aquell moment on tenia tanta força la seua emissora, eren tremendes, no?
5: Jo, segons l'estudi, Estudio General de Medios, que jo al principi feia una trampeta, però després ja no la necessitava. Al principi jo ja. Según el estudio de EGM, la 97.7 tiene X oyentes. Intentaron denunciarme porque estaba, en fin, porque el EGM, no, yo digo, no, es que yo no digo el EGM, yo no digo según estudio del EGM, sino según el estudio de EGM, Enrique Ginés Martínez.
6: Qué bo. Sí, senyor. Bueno, i en aquella època també la censura, m'imagine, perquè clar, estem centrant-nos només en que és que clar, és tan gran el món que ha abarcat Enrique Ginés, és tan gran el món que clar, no han parlat, per exemple, ja després de tot el que venia i que venia associat a això, se fusiona, per exemple, Ràdio Castellar i Ràdio Alzira, no? Això en quin any va ser? Més o menys.
5: No
6: se fusionen Ràdio Castellar i
5: Ràdio Castellar absorbís a totes les altres emissores parroquials.
6: Ah, vale, vale, vale, vale.
5: Que Fraga va manar tancar.
6: Vale, vale, vale.
5: En la llei Fraga de 1965, este home feu tancar totes les emissores parroquials d'Espanya a canvi de donar una cadena als obispos. Que sigui la COPE, que inicialment era Ràdio Popular.
3: Sí, senyor.
5: Però que va sigui la COPE, cadena d'ondes populars espanyoles. I entonces la emissora més forta que havia de les parroquials, que més audiència tenia i més diners guanyava, en diferència, Ràdio Castellar facturava justet lo mateix que les 20 emissores parroquials que tenia a continuació. 20 juntes no facturaven lo de Ràdio Castellar. Que és on jo comencí fent discomodes. I entonces Ràdio Castellar se queda com a emissora central en València de la cadena. Ja són dues de Castellar a València i començar a emitir com a Ràdio Popular. Hasta que vingué lo de la cadena COPE, que ja era la COPE València. Però entonces tota la gent que es quedava fora d'Alboraia, de Manises, d'Alcira, que era un mes, pues tota la gentixa la incorporaren a Ràdio Castellar.
3: Té una frase mítica, Enrique Ginés, que és, i a més la recorda com si l'escoltara ara, que era: cuando se trabaja por y para València se nota. Enrique, això no ho va crear, no ho va parir.
6: Quin eslògan, no? Quin eslògan en aquell moment, també.
5: Una cosa meua.
6: Sí. Imaginació no li ha faltat, no, tampoc.
5: Va dir que la nostra emissora treballava per i per a València, no?
6: Claro.
5: Però t'ha de dir que, home, en un principi és satisfactori, però tal com està la política ja no ho sé. Perquè jo he escoltat en mítims apolítics, diguem, com Enrique Ginés dice en su emissora,
3: sí,
5: cuando se trabaja por y para València se nota. Y entonces el polític se ho anotava perquè el seu partit era el que treballava por y para València.
3: Els polítics també li anaven allí a l'estudi a que els entrevistara Enrique, o com està això?
5: Sí, però anaven més a que, bueno, no sé, me sap estar mal dir-ho, però igual ho dic. Unió Valenciana, quan estava el partit Unió Valenciana,
3: sí,
5: vingueren a oferir-me que anava jo de cap de llista per la Generalitat.
3: Vaja.
5: Sí. I els dic, mira, jo us ho agraeixo molt, però estic segur, que els mateixos que esteu ara així demanant-me que vaig, dins de 2 o 3 mesos vindreu a dir-me que me'n vaig.
6: Totalment.
5: Què, sí, això com és? Perquè jo no vos vaig a fer cas.
3: Claro,
6: perquè jo vaig a ser lliure. Sí,
3: que bonico, que bonico repassar estos records. I ara que parle de record, perquè, clar, de tota la fama, òbviament, és discomode, no? I ho entenc, però... I de cada canció un recuerdo, se recordeu? Segur que la gent que ara estigui escoltant-nos, així que tinga... Hi ha una edat, bojo en la meua i tal... Ho té claríssim, Enrique.
5: Al ritmo del trabajo.
3: Al ritmo del trabajo, també.
5: I cada canció un recuerdo...
3: Sí.
5: Era inclaus en la meua estructura de faena, de la 97.7. I me vingué una carta del nou director de la COPE en València, vamos, del que m'havia tirat, prohibint-me que utilitzara aquests programes perquè es tenia registrat la COPE.
6: El que l'havia tirat pot ser que li digueren Juan Soler?
5: Sí.
6: Sí, era... D'on era això, home? De Villarreal?
5: De Villarreal.
6: Ah, vale. Juan Soler, vale.
3: Que després va estar en Mallorca, si no tinc mal entès, també.
5: Ell estigui en Mallorca de director.
3: Sí.
5: I Mallorca va pegar el vot a València. I tenia una certa influència dins de la
3: sí.
5: Episcopal i aconseguir pues, que al final posicar-me en València.
3: I no li deixava gastar el nom, Enrique, d'aquests programes?
5: Bueno, programes. Me digueren que no podia, perquè pues, no us preocupeu que a partir de demà el ritmo del trabajo serà trabaja con música y cada canción recuerdo será tu canción, tu recuerdo.
6: Ja veus, arreglat.
5: Ja està arreglat.
6: Arreglat. Bueno, una pregunta, tio. Els grups i els artistes locals d'aquell moment, bueno, si vol fer algun, bueno, m'imagino que n'hi ha 20 anys, però els llocs també on se promocionaven fora de l'emissora, vull dir, on se promocionaven, on feien els espectacles, on feien els directes, grups com el Cabanyal, els Cinc Xics, no? Tot allò, los Huracanes, i en quins espais se duia tot allò, que allò era la modernitat, no? De València.
5: Sí, home, claro.
6: On se feien aquests concerts en aquella època?
5: Home, aquests concerts estaven ben retribuïts a lo que era l'època, claro. Avui seria pa un desdichuni, però entonces estaven ben retribuïts. Els Cinc Xics primer, no, al revés, els Huracans primer i els Cinc Xics després varen ser els primers grups que jo vaig produir.

0: vio
1: normalment el de més èxit era la fira de juliol, i després algunes discoteques grans que es podien permitir pagar-los un caché.
0: Claro.
1: Però lo popular era la fira de juliol.
2: Vull que escoltem un momentet esta cosa i ara li preguntem a Enrique Peraso.

0: Ya que habías nominado al Sin Chicks, Rogelio, ahí tenías, ¿no, don Enrique? ¿Sonéis?
1: Sí, era la deuda de José Ballester, que era el cantante, que era un fenómeno. Y efectivamente, sí. Yo fui a un festival el 25 aniversario de Disco Móvil. No, el 25, no, perdón. El 45. El 45 aniversario de Disco Móvil. Fui a un festival en el Teatro Principal. En tots els grups valencians i cantants que havien passat per Disco Modern en aquests anys, entre ells Xinxís, Huracanes, Ernesto i los Hooters, Jaco Lara, en fi, un festival d'ells. Sigue el festival més emotiu de tots els que ha fet. I mira que n'ha fet, bueno, cada 5 anys uno on venien totes les figures d'Espanya. Me diu que a mi me diuen de Madrid, diu, eso aquí en Madrid no se consentiria, que tenia a Víctor Manuel, a Miguel Ríos, a Ismael Serrano, però també tenia a Sergio Dalma, a Paloma San Basilio, a José del Buller, que duia cantants en ser importants, no importava de què fora el seu estil.
2: Claro, claro. El primer... Sí, perdó.
1: No, perdona. Ixe dels valencians, si el més emotiu, perquè és el primer en ma vida que he vist tot un lleno del Teatre Principal plorant la gent d'emoció. Cada cançó els ves plorar a la gent. Sí, molt emotiu. I vaig aconseguir que un grup de fans, un dia antes de la ràdio, se presentaren vestides de xiquetes dels anys 50 o 60, i vingueren dones de més de 60 anys vestides d'infantils.
2: Que guai. Bueno, el primer aniversari, o no sé si el primer, 20 anys de Disco Modern en el 81, i això va ser molt potent, no? En la plaça de Bous, unes 20.000 persones, Rocío Jurado, el dúo dinàmico...
1: 22.000
2: persones. Rocío Jurado, el dúo dinàmico, Mocedades, Maciel, no?
1: Sí.
2: Mare meua.
0: Això va ser
2: en el 81.

0: Lorenzo Santa María, Bruno Lomas. Bruno Lomas ha sigut a mi, i crec que molts coincidixen. Ramon Arcusa ho ha comentat moltes vegades, i Ramon Arcusa és un productor de primera línia, 22 anys, produint a Julio Iglesias, algo sabrà. Diu que Bruno Lomas és el millor rockero que ha tingut Espanya en la història. El millor. Era un rockero total. Jo digui una vegada en el camp de futbol de Xàtiva que no me mataren perquè tot el que van dir allí eren fans de Bruno Lomas, perquè se tractava d'un homenatge a Bruno Lomas després de mort. Camp de futbol de Xàtiva. I clar, a mi només que se va ocorrir dir: ¿sabéis por qué me ha gustado tanto a mí Elvis Presley? Por lo bien que imitaba a Bruno Lomas. Claro.
1: I la así,
0: gente pisaba de risa.
1: Así en la Bahía han tenido un tenín, aunque va a ser batería de Bruno Lomas, ¿no?

0: 21 minuts passen de les 2 de la vesprada en este inici de setmana, dilluns 28 de setembre del 2026, caminant cap al mes número 10 ja de l'any, el mes d'octubre, i en una setmana que també s'anuncia inestabilitat. De moment no n'hi ha pluja, però no descarta la previsió d'algun ruixat ocasional ni avui ni en els propers dies en la vall, tot i que seran combinacions de núvols i sol. Un estiu que sembla que, bueno, ja serà de forma oficial, estem des del passat dia, dimecres, dia 23, en la tardor, però en quant a les temperatures no acaben d'anar-se'n, tot i això, ahir, este cap de setmana, l'Ajuntament de la Vall d'Uixó ha celebrat el Dia Mundial del Turisme i poquet a poquet anem acomiadant les activitats relacionades amb el turisme i també la piscina d'estiu, l'aquapart de les Coves de Sant Josep, que del qual l'altre dia el regidor de turisme i conseller delegat en Ceball ja donava xifres d'aquesta posada en funcionament en guany per a mostrar les instal·lacions, per a agarrar nota de les coses que convé canviar o adaptar de cara al que sí serà l'inici oficial, la nova temporada, tot i que n'hi haurà que esperar a l'any 2027. Però al marge de tot això, les xifres de turisme des de que ha començat l'any fins a meitat d'este mes de setembre les donava a conèixer el regidor.
1: Des de l'1 de gener fins al 15 de setembre. Tenim que destacar que les visites que hem tingut a les Coves de Sant Josep, en la visita clàssica, la visita de la barca, ha augmentat un 7,5% durant aquest període, destacant que hem tingut una desestacionalització, que el major increment l'hem tingut fora de l'època estival. Per tant, és un dels objectius per als que treballem des de turisme i des d'Emsevall, com dic, per a desestacionalitzar i diversificar l'oferta turística del poble. Tenint en compte que vam tindre l'incendi, que l'incendi es va fer perdre més de 5.000 entrades durant els dies de l'incendi més important i els dies després, que evidentment van tindre cancel·lacions. Si no, aquest increment haurà sigut superior al 10%.
0: I Moncofa, que també ha tancat un excel·lent estiu on les banderes blaves de sempre i l'anunci que va fer així l'alcalde d'anar a per un altre mes de cara a l'estiu que ve. Moncofa, que el seu alcalde Vences a los Valls definia que continua sent un referent del turisme familiar.
2: Nosaltres estem, i és el que perseguim, en un turisme familiar molt, molt, molt ben establert, i és el que volem seguir. A mi aquest tipus de turisme familiar en el qual pues, la gent ve, gent en xiquets, menudets, gent, matrimonis joves, matrimonis amb una miqueta més majors, xiquets de mitjana edat, inclús jubilats. I tots se ho passen bé. I nosaltres estem a gust en aquest model, o sigui, no estem buscant canviar un tipus de model.
0: Pues l'Ajuntament de Moncofa ha anunciat que ha donat un pas decisiu per a la recuperació i posada en valor de la històrica Casa Portalés, una de les construccions residencials i d'estiueig més antigues situades en primera línia del Grau. Representants municipals, personal tècnic i expert han mantingut una reunió tècnica en el mateix immoble per a coordinar les actuacions del projecte de rehabilitació. A fi d'evitar la pèrdua definitiva, el consistori va sol·licitar l'adscripció de l'immoble aconseguint una concessió per a destinar-lo a punt de platja adaptada per un termini de 15 anys prorrogables per uns altres 15, disposant d'un termini de 2 anys per a escometre les obres. L'edifici, que va arribar a patir una ocupació i un incendi després d'anys en estat d'abandó, consolida així la continuïtat en el front marítim.

0: En Caixa Labay estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa Labay, siempre al teu costat.
1: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
2: Otra de les notes d'actualitat d'esta setmana serà l'anunci que faran el dia de demà Esquerra Unida. Fins la setmana passada era el termini per a presentar candidatures, conforme relatava el coordinador de la formació, David Lluch.
3: La ratificarà, evidentment, l'Assemblea d'Esquerra Unida el dia 25. Tenim ja convocat una assemblea, no ho hem fet públic, però farem una assemblea aquest dia per a ratificar, per a comprovar també, haurem de comprovar que totes les condicions se complissin, que no són moltes, no, tres o quatre, supose que no serà molt difícil. I a partir d'ahí, pues, bueno, pues ja treballar per el poble, continuarem des del Consell Polític, mirant la resta de puestos de la llista.
2: Pues salvo sorpresa en mayúsculas, Esquerra Unida anunciarà demà que el seu candidat a les eleccions municipals del 2027 en el municipi de la Vall d'Uixó tornarà a ser Marc Seguer. Un anunci que almenys fins demà no se produiria. I el divendres 25 acabava un altre termini, el de presentar els primers esborranys de pressupost a la regidora d'Hisenda, Zaida Moreno.
4: No estem ara immersos en aquest procés d'elaboració, saben que tenen de data fins al divendres que ve.
2: Bueno, pues a veure si han sigut entregats tots i a partir d'ara, per això que arriba Zaida con les rebajes, com bromejava ella mateixa el dia que es va visitar així. I la Vall participa en dos projectes europeus per millorar la gestió municipal i la mobilitat als polígons de la ciutat. Compten amb un pressupost conjunt de prou de 90.000 euros, regidor de fons europeus Jorge García.
5: 90.000 euros entre les dues iniciatives en les que hem sigut guardonats, en les que tenim dues línies de treball, com pugui ser el PACE i el CAMI. L'Ajuntament de la Vall d'Uixó està en un projecte europeu d'intercanvi de bones pràctiques amb països com Finlàndia, amb la ciutat de Lahti, o països com Bèlgica, a la ciutat de Mons, on els treballaran línies per a que els tècnics, per a que l'administració puga treballar de manera més eficient la creació dels nostres pressupostos, d'una administració més eficient i també per veure bones pràctiques de pressupostos participatius a ciutats al llarg de tota Europa. En canvi, el programa CAMI, que es treballa en Portugal, amb la ciutat de Guarda, estudiarà la mobilitat sostenible dins d'aquestes ciutats, però ficant la focalització del projecte en la connexió amb els polígons industrials. Aquesta ciutat de Portugal té una orografia i té una estructura molt pareguda a la nostra ciutat i també és una de les ciutats motores a nivell industrial, com també és la Vall d'Uixó, en el que a més hem pogut sumar a les entitats de gestió i de modernització, a les associacions d'empresaris que tenim ací a la Vall, que ens ajuden a millorar els polígons any rere any, que també formaran part d'aquesta delegació per a poder fer aquest intercanvi en les ciutats de Finlàndia.
2: I en esports, la UDE ja és líder del grup 6è de la tercera divisió, va vindre 3 punts d'Elx en el partit contra el Torrellano, 0-3, i ara la visita de la Geneta proper diumenge a les 5, Ruper Izquierdo.
6: La vareta la tens cap amunt, la fletxa va cap amunt i ha d'anar sumant, perquè després sabem els dos últims anys, o els dos anys que estem en la categoria nacional del mes de gener, el que costa. I ha d'anar sumant per tindre tranquil·litat, que és l'objectiu primordial, la tranquil·litat. I ara, pues, una setmana, pues, imagina't, una setmana com a líders,
2: sí.
6: I en ganes de ja de que siga el diumenge a les 5, que l'àrbitre doni el xulet inicial del partit, i pues, a la Janeta, si a casa, pues...
2: La Rosa de Guàrdia, Núria, la Vila Vella, Farmàcia Alba, com a Santa 30 de la Vila Vella, en la Vall Glòria, aparecia al carrer García Esbrí, 67.